0: हेलो हेलो हेलो ताबिब्रा सोमगी वॉइस से अहिना ताबद कितंग लापत ना ताबगी मोंग द ताजे या बिरा गदी टेलीफोन द कितंग नक्सन हाय बिरा गदी ताबद कितंग नुंगाई जगनी होय याम नुंगाई जई गुड आफ्टरनून लेडीज द वरी सनब फंग जब मिंग लाइफ फ्रॉम हान हाय व्यू अम तंग हाय व्यू बमिंग दो होय होय चंद्र सखी करी वफम पुखत पी गनी हाय व्यू
1: होय ตามมื้อนี้ตามนี้ก็มาได้ตอบอีกงั้นว่านะให้นี่หมายมานะที่จะชัวร์นะพอนะได้เรียนปาหรือจะแก้ดูมาวันนี้ที่วันเดียวจะต้องดูแลเราไปดูที่หาจะต้องไปพิจารณาให้ได้ทั้งหมดก็เชียวให้ต้องจะเชียวให้ต้องพิจารณาให้แต่ไอ้ช่างมันเตะชัวร์ต้องเราก็แหมมันก็ต่อแล้วต่อแล้วที่พิจารณาให้ได้แหละว่ามันจะวันนั้นหรือวันนั้นแล้วก็จะวันนี้มันจะวันนี้ดูข้างในนี่นะก็ต่อไปให้ลานเขาเราไปที่เราไปพิจารณาเดี๋ยวมันต้องทำจะไปที่เชียงมงคลนี่เข้าเราก็ต้องดูว่ามันต thì bắn mà đi ngoài nhà bắn đi anh nhỉ mà ta mới đủ trong quả năm đây và hai trai đi ngoài đi trong hành đâu vậy anh nhà thì cái gì mong thì cái đánh chơi cái gì bây giờ nó thầy rồi vậy ta cái gì ra cả một cái đi về lão cái gì bị thua anh và đi qua nó không gì mà không được xe hoa nó cũng mất tiền nữa mà nó bị cái gì không lắm thì à ta anh em thấy thì hai giờ rồi kia chút rồi mình tàu đi mấy anh về anh cái gì mong thì vậy anh nhá các cái gì anh là anh nhà mình mình được chụp xe ngang mà cái gì mà tàu nó lấy chụp lấy kia ông ấy thì mua lâu rồi mà mình mua được cái mà mình mua lâu mình mua được cái hai rồi đó không đi vào đây hay này này nên nó cần cái
0: Hoi. Yam nungai jay, good afternoon ladies. Ki thoram da saruga biduna songgi wa fam pukat pirakpa sombu amukana tagachari makata na isei mutaminasi.